0: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de mallorca.es.
1: Abona de la temporada 2026-2027 de l'Orquestra Simfònica Illes Balears del 8 d'octubre de 2026 al 6 de maig de 2027 a l'Auditorium de Palma amb obres com Així va parlar Zaratustra, El concierto de Aranjuez, La creació Xerezade i grans sinfonies de Mahler, Beethoven i Rachmaninov. Més informació a simfonicadebalears.com.